avui he sentit si moja que som la gent joventut és si se mi de la noix agredida també.